0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
2: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
1: ¿En serio?
2: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
1: Eso es justo lo que busco.
2: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
3: En Mercedes-Benz Baronía tenemos preparadas las mejores ofertas tanto para la compra como el mantenimiento de tu vehículo. Las instalaciones más modernas para el cuidado de tu camión. Pasamos revisiones de tacógrafos de todas las marcas de camión y de tacógrafo al mejor precio. Mercedes-Benz Baronía, ahora más cerca de ti en la A7 salida Torrent, a solo 10 kilómetros de Valencia. Turismos, furgonetas y camiones. Solo dinos qué necesitas.
4: Este 25 de julio, el Estadi Ciutat de València recibe a uno de los DJs más reconocidos del planeta, Martin Garrix. Una noche única junto a Marshmello y Corolova, con el mayor espectáculo de música electrónica del verano. Consigue ya tus entradas en peligrofest.com. Recuerda, 25 de julio, Martin Garrix en Valencia. No dejes que te lo cuenten.
5: Et sona la marca Ser Empresarios?
6: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
5: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
6: I què cal fer per apuntar-se?
5: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
7: 95.3

0: Felicidad de la buena. Ontinyent 95.3.
1: El Mundial de Futbol es viu a Ontinyent. Aquest dimarts vine a la plaça dels Illes Marts a donar suport a la selecció espanyola contra França. Gaudis del millor ambient amb una pantalla gegant LED des de les 7:30 de la vesprada. La festa del Mundial t'espera a l'Àrea 20, Regidoria de Joventut, Ajuntament d'Ontinyent.
2: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
3: A Hiperver, la botella d'un litre i mig de Fusti la trobaràs a 1 euro amb 49 cèntims. També trobaràs en oferta fins al 29 de juliol la llanda de Tinto de Verano, la casera, llima o clàssica, a tan sols 80 cèntims.
4: Buen tiempo, buenas rutas, ganas. Pero un momento, te falta lo más importante. Te falta la moto. Ven a Unte Motos, concesionario oficial de KTM, GasGas, Beta, Segway y Starbarn. La moto que buscas está más cerca de lo que te imaginas. Ahora sí, a rodar. Unte Motos, Avenida de la Generalitat 6B, Ontinyent.
5: Al restaurant The Bosc t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant The Bosc a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
6: La mayoría de los colchones ya no son estándar. Más altos, más largos. Entonces, ¿por qué seguimos comprando sábanas bajeras y protectores que no ajustan? En Mavraco hacen sábanas bajeras y protectores a medida y de gran calidad para que ajusten perfectamente desde el primer día. Sin arrugas, sin esquinas que se salen. Más comodidad, más descanso y mucha más duración. Ven e infórmate de lunes a sábado de 10 a 1 y media en nuestra tienda de la calle 2 de Mayo, número 105 de Ontinyent. Y también en mavraco.com.
7: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
8: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
9: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ayuntamiento d'Ontinyent.
10: Tu música, tus programas favoritos, nuestras radios online. En tu móvil o tablet, Los 40, donde quieras. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Los 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.
11: Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Anda ya en Los 40.